responsable del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los.

de mar. I no em cal saber-ne el nom, només digue'm que mors per cremar-ho tot i deixar-te portar per la calor del sol i un glop amb un gust de sal i una camisa que va perdent botó.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: Benvinguts avui al nostre espai en el que, com ja sabeu, recomanem doncs, lectures. Recomanem bons llibres a través de Rap 107, a través de la nostra sintonia, perquè ens agrada parlar de bons llibres i ens agrada parlar amb els autors i autores d'aquestes boniques, en aquest cas, novel·les. Avui tenim la sort de tenir a l'altra banda del telèfon ni més ni menys que a una autora catalana, com és la Cristina Fornosa, que li dem la benvinguda. Cristina, benvinguda a Rap 107.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Com dèiem, ella està avui amb nosaltres per parlar de la seva segona novel·la. La primera va ser La terra del silenci trencat. Avui volem parlar de la segona novel·la que acaba de publicar doncs, fa poquetes setmanes, tot una novetat a les llibreries, com és El pes del cor, que en el format, en l'edició en català, està editat per Rosa dels Vents, però ella pertany també al Penguin Random House, grup editorial, que això sona molt bé. I és que, a més de que sona, allà estan doncs, autors molt, molt importants i molt coneguts. Abans de res, Cristina, com portes aquesta recent publicació?
2: Bueno, pues molt contenta, la veritat, perquè, clar, després de tanta feina, no? Perquè escriure una novel·la d'aquest tipus comporta molta feina i molt de treball, però bueno, ara ve la part bona, que dic jo, no? Ara és quan ja la veus als aparadors, la gent ja comença a llegir-la i comencen a fer els comentaris i donar-te opinions, i bueno, de moment totes estan sent molt bones, així que bueno, està tenint una rebuda molt bona. I bueno, pues no puc estar més contenta, la veritat.
1: La Cristina va estudiar dret i posteriorment es va llicenciar en comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i ha treballat i col·laborat durant molts anys en diversos mitjans de comunicació. A més, doncs, va publicar el 2003 la seva primera novel·la i ja sempre ha escrit, oi? Tu sempre això de la passió d'escriure ho portes a dins.
2: Sí, jo des de sempre, bueno, a més, en la feina de periodista, evidentment, el tema d'escriure està sempre present. Vull dir, la meva vida sempre gira al voltant d'escriure històries i explicar històries, ja sigui tipus notícies, no?, o ara com estic fent amb les novel·les, no?, en ficció.
1: Parlem de la nova novel·la que tenim entre les mans, com dèiem, El pes del cor, i doncs parla una miqueta, podríem dir, d'història, és novel·la negra, un crim ritualitzat que sacseja la Costa Daurada, que ens sorprèn, i que ni més ni menys ens parlarà de tres línies en el temps ben diferenciades, eh? Una mica l'actualitat, ens anem al segle XIX per parlar amb un egiptòleg i acabarem, doncs, com no, amb els anys 80, més o menys, però tot entre Egipte i la Costa Daurada. Per què això, Cristina?
2: Sí, bueno, molta gent se pensa que jo vaig voler escriure una història sobre Egipte directament, no? Sobre una novel·la històrica, o en part històrica, perquè estem parlant en tot el rato d'una novel·la negra amb un trasfons històric, no? Llavors, de fet, jo no, la idea inicial no era escriure sobre Egipte, sinó que igual que vaig fer amb la primera novel·la, que està ambientada al Priorat, jo sóc de Mora d'Ebre, de la Ribera d'Ebre, llavors la meva voluntat sempre ha sigut escriure novel·les negres i històriques a prop de casa, diguéssim, no? Ambientar-les a prop de casa. Llavors la primera va ser el Priorat i bueno, la segona vaig dir, bueno, doncs busquem un altre lloc per aquí, a prop de la meva zona, no? On hi hagi algun monument, algun espai especial que puguem muntar-hi una història atractiva allí, no? I vaig anar a parar pues, al castell d'Escornalbou, que està al Baix Camp, a la zona de la Costa Daurada, i era un monument que jo tenia ganes de visitar també, feia temps que hi volia anar. Bueno, vaig començar a investigar i em vaig trobar amb la figura de l'Eduard Toda, que va ser un diplomàtic de Reus que va adquirir el castell i el va rehabilitar i el va convertir en el seu habitatge habitual. Però és que aquest personatge el que tenia d'interessant per a mi era que havia sigut el primer egiptòleg de l'estat espanyol. Llavors, clar, al trobar-me amb aquesta figura vaig dir, ostres, i per què este senyor no? Per què va ser, es va interessar pel tema d'Egipte? Bueno, vaig començar a llegir, a documentar-me sobre ell i va ser a través d'aquí, no?, com vaig relacionar una mica la Costa Daurada amb Egipte, no? I al final el tema del castell d'Escornalbou apareix a la novel·la, no?, perquè és on hi ambiento una de les tres línies temporals, no?, una de les trames, però el que va agafar més força per a mi va ser el tema de la mitologia egípcia, que és el que em va atraure més a l'hora de llegir tant, no? Hi ha tanta cosa que dius, al final, bueno, he d'optar per una temàtica, no?, concretar una miqueta més. I el tema de la mitologia egípcia, jo ja coneixia una miqueta, no?, el tema del judici d'Osiris, el mite d'Osiris també, i a l'aprofundir-hi pues, vaig veure que aquí hi havia pues, una cosa que m'interessava, que m'agradava i que creia que podia crear històries al voltant d'això. I per això, no?, va ser així com vaig arribar a Egipte, i com Egipte pues, està relacionat amb la Costa Daurada.
1: Uh-huh. A més, també em sorprèn que en part de la trama també passa a la central nuclear de Vandellòs 1. I això?
2: Sí, bueno, també està a la zona de la Costa Daurada, Vandellòs, o sigui, a l'Hospitalet de l'Infant en concret, no? Bueno, jo és que soc, com he dit, soc de Móra d'Ebre, visc a Móra d'Ebre, a 15 quilòmetres tinc dos reactors nuclears, que són els dos d'Ascó, no? Ascó 1 i Ascó 2, i a 30 quilòmetres tinc el de Vandellòs 2, en aquest cas, perquè el de Vandellòs 1 pues, bueno, està inactiu, perquè està en període de latència, perquè va haver l'accident de Vandellòs 1, que és el que s'explica a la novel·la. Clar, per mi és un tema, el tema de les centrals nuclears, hi ha molta gent que em pregunta, no? Ostres, com és això, no? Viure allí a prop d'una nuclear i com va ser el tema de l'accident, i són coses com a molt curioses per a nosaltres, els que vivim a la meva zona, és un tema, pues, bueno, una mica quotidià, perquè realment aquí a la comarca tot quasi tothom treballa a la central nuclear o coneix algú que treballa a la central nuclear o té una familiar que hi treballa, no? A l'estar situat Vandellòs 1, també a la zona de la Costa Daurada, que és on jo havia començat a muntar la meva història, no? Pues per tema d'èpoques, m'interessava crear una trama als anys 80 i vaig pensar, ostres, doncs aquí ja a l'any 80, a finals dels 80 va ser quan hi va haver l'accident de Vandellòs 1. Uh-huh. I bueno, també vaig començar a investigar, a llegir, a parlar, a preguntar a gent que havia estat in situ, no?, al moment de l'accident, i vaig considerar que era un tema prou interessant per a crear una altra trama, no?, i una altra línia temporal. Llavors, bueno, tot està dins de la mateixa zona geogràfica, però són coses allunyades en el temps, no? Són històries diferents allunyades, però que al final, bueno, totes acaben tenint relació i esta és la gràcia de la novel·la, que tot acaba estant relacionat.
1: Uh-huh. Cristina, per als que no som escriptors, com és possible que en el teu cap puguis discernir aquestes tres línies, no? Com pots escriure tres línies d'actuació alhora, no? Com dèiem, a l'actualitat, el que passa, que ara ens explicaràs com comença la història, quan te'n vas al segle XIX per parlar d'aquest egiptòleg i la trama i a Osiris i demés, i als anys 80, com pots anar escrivint les tres històries alhora i després lligar-les d'aquesta meravellosa manera?
2: Bueno, a veure, a mi el que m'agrada d'això és barrejar la novel·la negra i la novel·la històrica. Llavors jo tenia clar que volia fer mínim dues línies temporals, com en la primera novel·la, amb La Terra del Silenci Trencat, és així, no? Hi ha una línia, una trama al segle XV, al Priorat, i l'altra a l'actualitat. Llavors aquí vaig començar a plantejar-me també les dues línies, no? Igual que havia fet amb la primera, però vaig trobar aquest filó de la central nuclear, no? I vaig dir, ostres, pues fem una altra línia més. Jo, evidentment, no ho he escrit així com ho llegeix el lector, no? El lector ho llegirà del tirón, no? Les tres línies temporals, les tres trames barrejades, però jo no ho he escrit així perquè si no és massa caòtic, no? Jo abans de començar a escriure ja tinc en ment la història en les tres trames, les tres línies temporals, ho tinc molt, molt al cap i molt, molt escrit, no molt organitzat, perquè sóc bastant organitzada per aquestes coses, però ho escric per separat. O sigui, jo per mi vaig començar escrivint la trama del segle XIX perquè és la que és més dificultosa també, perquè me queda més llunyana en el temps, és la que necessito més documentació, consultar més llibres, més entrevistes, no? I començo per aquí, no? Després vaig fer l'altra trama, la dels anys 80, i l'última sempre em deixo pel final l'actual, perquè me resulta més fàcil a nivell de llenguatge, de ubicacions, de tot, no? És més fàcil. Però clar, després aquí no s'acaba la cosa, no? Després és barrejar-ho, és combinar tots els capítols, tot i que jo ja tinc com una escaleta, no? Jo vinc de l'audiovisual, llavors jo ho tinc tot així molt com si fos una
1: feina
2: sèrie,
1: presa.
2: No? La meva escaleta per capítols, allò una mica organitzat, però tot i així ho has de fer quadrar tot, no? És un engranatge complicat perquè són pues, tres trames amb tres temps diferents que has de vigilar que quadri tot bé, que no hi hagi cap discordància, cap errada cronològica, no? Però bueno, jo crec que és una feina extra, no? És la dificultat que té fer aquest tipus de novel·la, que és això, no acabes d'escriure i ja està, ja has acabat, no? Després has de continuar treballant en això, en combinar les tres històries i que quedi tot bé. Però bueno, jo crec que al final l'esforç ha valgut la pena i ha quedat una novel·la molt xula, la veritat.
1: Alguna recomanació a l'hora de que l'actor ho llegeixi? Perquè no es perdi en el temps en aquestes tres línies?
2: Bueno, jo he estat parlant amb els primers lectors, diguéssim, i estic molt satisfeta perquè hem aconseguit que no... O sigui, que sigui una lectura fàcil. És a dir, no és un esforç extra de dir ara als oients que ens estiguin escoltant o de dir, ostres, quina novel·la més complicada. En absolut. Tothom m'ha dit això, no?, que se segueixen perfectament les tres històries, es va veient les relacions que hi ha entre elles i, de fet, els hi agrada, no?, estos salts en el temps, no?, de ara vaig cap endavant, ara vaig cap endarrere, i que es pot seguir de forma molt fàcil. Llavors... sí que potser és una mica com un repte, podríem dir, no? Igual que per a mi a l'hora d'escriure ho ha sigut, perquè has d'estar una mica més pendent de dir, ostres, a veure en quina època estic ara, no? I què m'està explicant ara i com ho relaciono amb el que acabo de llegir d'una altra època, no? Però no és una cosa que diguis, uf, quina por, no? Que hagi de fer por d'afrontar una lectura d'aquest tipus. Jo crec que és com a més divertit, fins i tot, de poder veure que hi ha diferents històries que vas saltant d'una a l'altra i que, bueno, que les vas seguint perfectament i cadascuna t'aporta coses diferents, no?
1: Uh-huh. Estem parlant amb Cristina Fornós, autora del llibre El pes del cor. Anem a parlar del pes del cor. Com comença aquesta trama?
2: Sí, bueno, jo crec que comença d'una forma bastant potent. Comença amb un descobriment d'uns cadàvers a la Riera de Cambrils. Se descobreixen dos cadàvers amb un escenari una mica peculiar, podríem dir, amb elements que ens remeten directament a la cultura de l'antic Egipte. Llavors, aquí comença la història. Hi ha uns Mossos d'Esquadra que investigaran el cas, evidentment, però també hi ha una periodista que acudeix a cobrir la notícia, diguéssim, i també va per lliure una mica i també contribueix en aquesta investigació i acaben, bueno, cadascú va fent una mica la seva, no? Estos personatges ja venen de la primera novel·la, és a dir, a la Terra del Silenci Trencat ja hi havia aquests Mossos i aquesta periodista investigant una altra història, no? I ara n'investiguen una de diferent, és a dir, se pot llegir El pes del cor sense haver llegit la Terra del Silenci Trencat, no hi ha cap problema. Però, bueno, és una manera de recuperar els personatges. Jo crec que amb la primera novel·la van quedar com a, bueno, que podien continuar, no?, fent altres coses, i ara els hem tornat a situar en un espai diferent, amb un crim diferent, i bueno, un crim que els portarà això, no?, a viatjar cap a l'antic Egipte, no?, a retrocedir, a haver d'investigar una mica els mateixos personatges de la novel·la també, què són aquests elements, no?, perquè el crim té aquests elements de l'antic Egipte, no?, de ritus funeraris, de mitologia egípcia, i a poc a poc es va veient com tot va tenint relació entre si.
1: Uh-huh. La Lara, que és la periodista, creus que té alguna cosa a veure amb tu?
2: Bueno, jo crec que és una mica autobiogràfic. Evidentment, el personatge en si, el tema... Perquè, clar, cada personatge de la novel·la, a part d'investigar el crim, tenen unes històries personals, no? Que jo crec que això també és el que fa la novel·la créixer una mica, no? Cada personatge pues, té les seves motxilles, les seves preocupacions, no? Les seves inquietuds, i això també es va desenvolupant al llarg de la novel·la. Tot això, en relació a la Lara, no té res a veure amb la meva vida personal, no? Amb com sóc jo, no? Els problemes familiars, les coses que té la periodista, però sí que va ser com un... bueno, una picada d'ullet de dir, bueno, un personatge que és periodista d'agència, com vaig ser jo durant tant de temps, no? amb altres personatges m'he hagut de documentar una mica, no?, per a treballar-los, per a donar-los forma, però amb aquest, pues, bueno, jo ho havia viscut en primera persona, no?, una mica la feina de periodista de carrer, i llavors ha estat, pues, com un petit homenatge a la professió, també.
1: Uh-huh. Cristina, en definiries la novel·la com novel·la negra o novel·la històrica?
2: Bueno, a mi això de les etiquetes, jo crec que cada vegada les etiquetes estan més menys definides, no? En el meu cas, jo crec que és més una novel·la negra que no pas històrica, però és que durant tota la novel·la hi ha el rerefons històric de la mitologia egípcia jo, per mi, és una barreja, o sigui, no et puc dir una etiqueta perquè no és només negra o només històrica, no? És com una barreja. Evidentment, hi ha molts autors que fan aquest tipus de novel·la, també, que barregen novel·la negra i novel·la històrica, i a mi m'agrada molt. És un gènere mixte, podríem dir, que crec que està molt xulo perquè, bueno, barreges coses que hi ha molta gent que li agrada la novel·la negra, però que li agrada també la novel·la històrica, no? I aquí ja pots trobar una miqueta de les dues. Llavors, a mi tampoc m'agrada posar etiqueta concreta, perquè també m'han dit que si és un... bueno, amb la primera novel·la, potser més que ara, no? Un thriller rural, em deien, no? Perquè passava en una zona així més rural. Bueno, això de les etiquetes és una mica relatiu. Jo crec que té una miqueta de cada.
1: Uh-huh. I no podem deixar parlar també, Cristina, de la portada, no?, del pes del cor, on es veu aquesta balança en un costat del cor i l'altre la ploma, que no estan posats a l'atzar ni molt menys.
2: No, evidentment. O sigui, jo crec que la portada és el quid de la qüestió. És a dir, és la història que explica el llibre, és això, precisament, no?, que fa referència directa al judici d'Osiris. Bueno, això no sé si el lector de seguida ho començarà a descobrir què és, no? La gent que no sapi, que no hagi sentit a parlar del judici d'Osiris. És una mica com el judici final, no?, del cristianisme, bueno, a l'antic Egipte. El difunt havia de demostrar si havia estat bona persona o no, no?, per a poder accedir al paradís, igual que passa amb el cristianisme, no? Si has sigut bo, vas al cel, i si has sigut dolent, vas a l'infern, no? Doncs aquesta és una mica el precursor d'este judici final cristià, que era el judici d'Osiris, no? I la novel·la parla, tot moment, durant tota la novel·la es parla d'això, no?, de quan pesa el cor dels personatges, no?, una mica.
1: I com no, amb les piràmides de fons, que això també és una portada meravellosa, molt bonica. Estàs contenta del resultat?
2: Sí, moltíssim, moltíssim. Jo, bueno, quan... això és un disseny de l'editorial de Penguin Random House. Quan vam començar a treballar en la portada no vam parlar, no vam concretar vull que surti això, vull que surti allò. Jo ja tenia una idea, no?, de què havia de sortir a la portada. Jo sabia que havia de sortir la balança amb el cor i la ploma. Però bueno, va ser una cosa de l'editorial, va presentar la portada i vaig dir, pues és que m'encanta, vull dir, és que era això, no? És el resum de la novel·la, és el punt, el leitmotiv de la història. Llavors jo crec que havia de ser d'este tipus, no? Havia de remetre directament a Egipte i havia de parlar d'això, no? del pes del cor.
1: Uh-huh. I Cristina, s'acosta d'aquí a res, a poques setmanes tenim Sant Jordi, imagino que estàs esperant amb moltes ganes, no?
2: Pues sí, bueno, per mi sempre ha sigut un dels dies preferits de l'any, perquè jo, abans de ser escriptora, jo sóc lectora també, i he sigut molt lectora, i jo vaig estar vivint a Barcelona, per exemple, no?, durant quasi 9 anys, entre estudiar, treballar, i a mi m'encantava anar a la Rambla, a mirar, no?, a remenar llibres, a veure els escriptors. Llavors ara és viure-ho des de l'altre costat, i precisament, pues, enguany serà la primera vegada que aniré a Barcelona a firmar, o sigui... Per mi és com un somni fet realitat, podríem dir, no? Perquè sempre estava jo buscant els escriptors a que em firmessin a mi, no? I ara estaré jo firmant llibres. Moltíssimes ganes, amb la primera novel·la ja a Sant Jordi va anar superbé, també, vam estar a Tarragona, i va anar genial. I, bueno, i esperem repetir, no?, que sigui, bueno, poder tenir este contacte amb els lectors, firmar alguns llibres i gaudir del dia.
1: Uh-huh. I abans que arribi Sant Jordi, tens altres presentacions, altres cites al llarg d'aquests dies?
2: Sí, sí, ja he començat una mica el tour, que dic jo, no? de promoció de la novel·la. Ja he començat a fer unes quantes presentacions. Aquest divendres bueno, en tenim una, la setmana que ve crec que són tres o quatre. Sí, anem fent promoció a diferents llocs, ja n'hem fet a Reus, a Tarragona, a Tortosa, cada vegada, bueno, fins a Sant Jordi, la gent, pues, com tots els escriptors, suposo que una mica plena. I bueno, la qüestió és això, poder presentar el llibre i parlar amb els lectors, no? Amb la gent que s'interessa, explicar-los de què va la història i bueno, i tenir este contacte amb la gent, que per a mi és una de les coses més importants.
1: El pes del cor, de Cristina Fornós, és el seu últim llibre, la seva última novel·la publicada. Per qui no la conegui, doncs ja podeu córrer a les llibreries a comprar-lo i tenir l'opció d'endinsar-vos en aquesta bonica història, en aquesta història que parla de mitologia, d'història, una mica de tot, és una mica thriller. Jo us el recomano perquè us endinsareu en aquesta història i us atraparà, segurament que sí. Cristina, et desitgem moltíssima sort en la promoció del teu nou llibre i t'agraïm que hagis estat avui a Rap 107.
2: No, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i bueno, espero que ens retrobem ben aviat. Moltes gràcies.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
2: Benvinguts, benvingudes, un dia més al nostre espai de salut. Parlem de salut que fem conjuntament amb el Centre d'Assistència Primària de Parets, amb el CAP Parets i amb l'equip d'atenció primària del nostre municipi. Cada mes parlem d'un tema interessant en l'àmbit de la salut. I avui, tot i que ja va passar, que va ser aquest mes de març, però el dia 4 de març, el Dia Mundial de l'Obesitat, ho volem relacionar una miqueta també amb el tema que ens ocuparà els pròxims minuts, que és l'alimentació saludable. Per parlar d'aquest tema tenim avui a l'altra banda del telèfon a la dietista i nutricionista de l'equip d'atenció primària de Parets, la Marina Berbel, a qui li donem la benvinguda. Marina,
3: bon dia.
2: Doncs, com deia Marina, sí que ens queda una mica lluny. El 4 de març es va celebrar el Dia Mundial de l'Obesitat, aquesta jornada que és promoguda per la Federació Mundial de l'Obesitat i que pretén sempre conscienciar la població dels efectes perjudicials que el sobrepès i l'obesitat poden produir a la nostra salut, a les persones, i així alhora també poder difondre recomanacions molt interessants. Van en aquesta línia per poder començar a parlar doncs, d'una alimentació saludable i d'una dieta saludable. No?
3: Sí. Parlem d'alimentació saludable o de dieta saludable, però sí que és veritat que la dieta l'associem més a temporalitat, a restricció, per tant, és millor parlar d'alimentació saludable que engloba més només el fet de

0: menjar i alimentar-se, sinó altres factors que l'envolten a nivell de salut, a nivell d'hàbits, d'higiene de son, activitat física.
1: Què podríem dir, doncs, com definiríem una alimentació saludable? Què és una alimentació saludable?
0: Una alimentació saludable no és algo invariable i rígid, és a dir, hi ha moltes maneres de poder alimentar-se bé, amb diferents cultures, diferents aliments, però sí que té una base comú. És a dir, que a nivell quantitatiu sigui suficient, completa, que sigui equilibrada, que cobreixi les nostres necessitats de nutrients, calòriques, però no és només això. A nivell qualitatiu també hem de tenir en compte que sigui satisfactòria. És a dir, que la gaudim, que sigui agradable, que la puguem compartir en societat i que sigui segura, sobretot per la salut.
1: Potser la dieta o la paraula dieta no ens agrada gaire, però sí que hem de seguir una dieta saludable. Podríem, no sé, qualificar-lo d'una altra manera, no?
0: Exactament, exactament. Dieta al final és el que mengem cada dia. I una dieta saludable és que si tens en compte els grups d'aliments que has de menjar, et cuides, una alimentació que sigui sostenible, però clar, tothom ho associa una miqueta a la restricció, que no és el cas.
1: I quan ens referim a alimentació saludable, a l'hora de pràctica, a l'hora pràctica, què és el que ens referim?
0: Sí. Vale. Quan ens referim a alimentació saludable hem de tenir en compte que estem parlant d'aliments, no de productes. Això és importantíssim destacar-ho. Sí? I llavors, una alimentació saludable té una base, una bona base d'aliments d'origen vegetal. És a dir, té una base de llegums, de fruits secs, de cereals, de verdures, hortalisses, de fruita, aquesta és la base. També complementem una alimentació saludable amb aliments d'origen animal, com poden ser carns, peixos, ous, sempre buscant que siguin de qualitat, que siguin aliments tipus les carns, que siguin magres, que no estiguin processades, i acompanyat d'una bona hidratació, una base d'aigua, sempre.
1: Hi ha algun aliment més important que un altre que no hauria de faltar mai a la nostra dieta?
0: El que és fonamental i que no ha de faltar mai a la nostra dieta són les verdures i les hortalisses, sí? I la fruita. Són la base d'una alimentació saludable. No sé si recordes, Rosa, que va haver-hi una campanya que parlaven de les 5 al dia.
1: Sí.
0: Sí? I es referien a 2 racions de verdures i hortalisses al dia i 3 de fruita. Això és fonamental. I ho hem de fer cada dia, perquè és molt important menjar verdura i hortalisses, però si la mengem cada 3 dies... no estem fent una bona alimentació. Llavors, tenir-ho diàriament. També ho hem de complementar amb llegums, potenciar molt el llegum, que és un aliment d'origen vegetal i ens aporta proteïnes, ens aporta fibra, i anar alternant llegum amb carn, peix i ou, sí? Amb el consum d'oliva verge extra, cereals d'endima que siguin integrals. Això són bases fonamentals per a l'alimentació saludable.
1: O podríem incloure tot això que ens acabes d'explicar dins del que hem de fer a l'hora d'alimentar-nos d'una manera saludable i amb la freqüència que acabes de dir, no?
0: Sí, la freqüència, sí. A veure, també és a dir, la freqüència és diària, però de verdures i hortalisses, el llegum estaríem parlant de 3-4 cops a la setmana, l'oli d'oliva hauria de ser també diari, o l'oli d'oliva d'oliva extra, moderat, però a diari, sí? Carns, peixos i ous també de consum de freqüència setmanal, tipus doncs, la carn 3-4 vegades a la setmana, el peix doncs, 2-3, els ous 3-4, depèn. Però en general tenir tots aquests aliments en compte per poder, per poder conformar una alimentació de base saludable, sí.
1: Però sí, potser hi ha persones que ens estan escoltant i diuen sí, ho plantegeu molt bonic, però jo sóc dels que menjo fora de casa o fins i tot sóc d'aquells que a vegades ni menjo, no? Faig un àpat al dia o dos com a màxim per al meu treball, per la meva feina, no? Com es pot seguir tot això si mengem fora de casa?
0: Si mengem fora de casa, sempre un punt base és la planificació. És a dir, si tenim una planificació, serà molt més fàcil de poder seguir aquestes pautes d'alimentació saludable, incloent aquestes verdures, aquests cereals, aquestes proteïnes, a la nostra dieta. Ens podem trobar que ens podem fer la carmanyola per anar a la feina i ho tenim fàcil perquè ho fem a casa. Si planifiquem, ho fem i ho podem menjar a la nostra feina, però hi ha vegades que no tenim aquesta opció, sinó que anem a la feina i tenim caterings que ens porten, doncs, una mica, ens fan unes propostes i és el que hi ha, i aquí hem d'escollir. Llavors, aquí és important poder tenir capacitat d'elecció i saber per on tirar, incloure sempre alguna cosa de verdura i hortalissa a l'àpat, sí? I poder complementar-ho així. I també superimportant tenir un bon rebost a casa.
1: D'aliments saludables, clar.
0: Exactament. Estem parlant tota l'estona d'aliments, no d'ultraprocessats ni d'aliments preparats. Però sí que és veritat que dintre d'aquesta alimentació saludable i aquest grup d'aliments que hem comentat abans, estan els aliments processats, però que són bons processats. Sí, que l'únic que s'han fet amb aquests aliments és coure'ls o tallar-los, o sí, que tenen un processat petit, és a dir, limitat. I aquí podem tenir al rebost, doncs, llegums que estiguin cuites, sí? Podem tenir verdures que estiguin en pot de vidre, sempre mirant que només tinguin verdura, aigua i poqueta sal, podem tenir verdures tallades i congelades, tot això podem tenir. Llavors ens serà molt més fàcil en el moment de preparar-nos l'àpat. Si no tenim res a la nevera perquè anem a top i no hem tingut temps de fer la compra, poder escollir bons aliments i poder formar un plat que sigui saludable.
1: Marina, dins de l'alimentació saludable hem d'incloure les begudes saludables. Quines serien?
0: Vale. Les begudes saludables clarament és l'aigua.
1: I ja està. Para de comptar, no?
0: Bueno, no. Podríem tenir alguna coseta més, però la base és hidratació a base d'aigua. A partir d'aquí sí que és veritat que podem tenir doncs, infusions, tés, sí, podem prendre aigua amb gas, sí, també podríem fer fora de casa, això també seria una bona opció, cafè, de tant en tant, en funció de com estiguem, si no tenim cap patologia a nivell intestinal, estem bé, el cafè també podria ser una bona opció, i sempre, sempre, sempre, eliminant tot el tema de sucre, edulcorants, és a dir, tot això de forma natural.
1: A l'hora de beure, en aquest cas, aigua, mito o realitat? Es pot beure aigua mentre estem menjant, mentre estem fent l'àpat, o és més recomanable abans, després, quan hem de beure aigua?
0: L'aigua es pot prendre perfectament quan estem menjant. És molt important hidratar-nos i podem prendre aigua quan vulguem. Ara, a nivell de població general, si tenim una patologia on tenim la limitació del volum a nivell d'estómac, d'aquí seria un altre tema, però a nivell de població general, aigua quan es vulgui, sempre. O sigui, això sí que és veritat que depèn molt de si aquesta persona fa o no fa esport, de si sua més o menys, de si va a fer més o menys pipí, això depèn molt. Però entre litre i mig, 2 litres, seria la base global general. Però sí que és veritat que cada persona doncs hauria de tenir una hidratació específica.
1: Ara que ho comentes, doncs també és una bona manera mirar el color del pipí, no?, en relació a l'aigua que necessitem, també, no?
0: Exactament. Aquest és el millor mètode per saber si estem ben hidratats. És a dir, quan anem a fer pipí, hem de mirar el nostre color i veure si la tendència és que sigui tirant a transparent, sí? Molt clar i transparent. És normal que al matí, a primera hora, quan anem al lavabo, el color de l'orina sigui una mica més enfosquit, sigui una miqueta més fosc. Però durant el dia ha de ser claret, sí? Ben claret.
1: Sense entrar en detall, però ara que està tan de moda, les dietes que si veganes, que si vegetarianes, també poden tenir una alimentació saludable amb tots els seus nutrients?
0: Sí, clarament sí. És a dir, però és important que aquest tipus d'alimentacions veganes, vegetarianes o lacto-vegetarianes estiguin controlades i estiguin ben pautades. Sí, que tingui una bona pauta, que sigui ben estructurada, que es cobreixin els requeriments de proteïna. Això és important tenir en compte i supervisar-ho amb un professional pel tema, sobretot, a nivell de vitamines, de la vitamina B12, que és l'única que podria ser deficitària. La resta, cobrim perfectament amb aquest tipus d'alimentació d'origen vegetal.
1: I Marina, segons la teva experiència des del Caparets, des del Centre d'Assistència Primària del nostre municipi, com menja el paretà a la paretana? Què podries dir?
0: Doncs, bueno... Doncs realment a nivell poblacional el consum de verdures i hortalisses està molt menguat, és a dir, està disminuït i s'hauria de potenciar molt, i com tota la població en general, el tema dels processats, avui dia s'està abusant molt, molt. S'està abusant molt d'aliments processats, aliments que no són saludables i que potencien l'aparició de malalties metabòliques.
1: Quina és la tasca que fas tu, en aquest cas, com a dietista i nutricionista a través de la població? Quina és la manera d'actuar amb els paretans?
0: Vale, la meva tasca al CAP és treballar principalment en l'àmbit comunitari i realitzant activitats grupals i tallers per treballar les bases d'una alimentació saludable, sempre enfocada a la prevenció de patologies a nivell grupal. També és veritat que treballem de forma multidisciplinar, donant suport a altres professionals que ja estaven fent tasques alimentàries prèviament abans de l'aparició de la nostra figura als CAP, i només a casos molt complexes, amb necessitats específiques, prestem amb atenció individualitzada. És a dir, sempre derivant els pacients, ens venen derivats arrel del metge i de l'infermera. Mai venen al taulell agafant-la amb nosaltres.
1: És a dir, que si algú té alguna consulta, doncs ja s'entén, molt important, sobre dieta o nutrició, primer ha de passar, lògicament, pel seu metge de referència i després ja derivarà en el cas de que ho vegi necessari, que potser li pot donar ja les pautes ell mateix, i si no, doncs acabaria visitar Marina Berbel, que és la dietista i nutricionista del centre, no?
0: Exactament.
1: una figura molt recent, com veia ella mateixa. Quan portes a Parets, Marina?
0: A Parets estem des de fa dos anys, ara, dos anys.
1: Uh-huh. Molt nou, com dèiem, una de les figures que s'han incorporat recentment als equips d'atenció primària i que agraïm, lògicament, que avui hagi estat amb nosaltres. No sé si vols afegir alguna cosa més d'alimentació saludable, Marina.
0: Doncs no.
1: Doncs donar-te les gràcies, com no donar-te les gràcies perquè hagis estat amb nosaltres aquests minutets parlant de salut en el nostre espai que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària de Parets del Vallès, amb el CAP Parets, i avui hem tingut a la Marina Berbel, que és dietista i nutricionista del CAP. Com sempre, gràcies i serà fins la pròxima.
0: Gràcies a tu, Rosa.
2: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
3: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Avui parlarem d'un llibre titulat 100 qüestions sobre l'exercici i l'activitat física, de Cosetana Edicions, i que l'ha escrit en Javier Peña, que és professor i investigador en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport a la UBIC, a més de dirigir a un centre d'estudis en esport i activitat física. Un entès en aquest món amb qui hem volgut parlar per què és important fer esport avui en dia, que de fet jo crec que és un dels temes que agraden més avui en dia, tot i que encara hi ha una part de la població on l'esport encara no és una de les qüestions prioritàries. Javier, com estàs?
1: Bé, bon dia. Com esteu vosaltres?
0: Bueno, com sorgeix aquest llibre? Jo sé que has estudiat molt aquest tema, suposo que també has fet estudis. Com sorgeix aquest llibre?
1: Sí, nosaltres a la universitat, com tu bé has comentat, a part de fer classes, també ens dediquem a fer temes de recerca, investigació, etc. I m'ha impulsat una mica escriure aquest llibre la necessitat de comunicar quins són els beneficis de l'esport, l'activitat física i l'exercici de forma més o menys raonada. Perquè avui dia estem en una situació una mica paradoxal. Fa 20 o 30 anys era molt difícil accedir a la informació i el que ens trobem ara és en una situació on es dona tot el contrari, no? Que tenim un excés d'informació. I molta gent, quan es vol aproximar a començar a fer alguna cosa, doncs no té idea de com fer-ho de manera correcta. I, per tant, doncs, aquesta va ser una mica la idea inicial, la motivació inicial per la qual em vaig decidir a fer la proposta editorial a Cosetània.
0: Això és veritat, perquè ara hi ha molts, entre cometes, gurús o youtubers, o com els hi vulguis dir, que parlen de l'esport, que parlen com per la pràctica esportiva, però clar, el que deies tu, que n'està ple a les xarxes i a vegades coses que no coincideixen ni una ni amb l'altra, i a més per gent que potser no és especialista en el tema, no?
1: És que les xarxes socials tenen coses molt positives, ens connecten a molta gent, però també tenen coses molt negatives. I en el nostre àmbit es dona molt intrusisme. És una cosa molt clara quan comparem amb altres professions sanitàries, no? Com per exemple la medicina, la fisioteràpia, que ningú aniria a posar-se en mans d'un professional que no estigués col·legiat i degudament certificat i que tingués les titulacions corresponents. En canvi, quan es parla d'exercici i activitat física, la gent tendeix a associar que el que està en forma és el que més en sap, no? I en realitat aquella persona, en alguns casos, pot tenir coneixement, però bàsicament el que té és experiència, i experiència individual, perquè el que li serveix a ell no necessàriament ha de servir per tothom. I aquest és un dels problemes principals que tenim quan estem en el nostre àmbit, que està molt, diguéssim, intoxicat per tota aquesta gent que en vol treure un profit, a vegades lícit, a vegades il·lícit, però que moltes vegades no té el coneixement real com per poder prescriure exercici i activitat física de manera correcta.
0: Ara sembla que és més fàcil fer aixecar la gent del sofà i fer practicar esport, no? Perquè ara cada vegada hi ha més gimnasos, la gent fa 30 o 40 anys molt poca gent anava al gimnàs. Sí que feien esport, futbol, no? Però arribava un moment, i sobretot amb gent de 40 o 50 anys, on l'esport es deixava de practicar. Ara es practica molt.
1: Hi ha molta oferta, hi ha molta varietat d'activitats i sobretot jo et diria que ha crescut molt el segment d'aquesta franja d'edat que tu comentaves, que està fent esport i activitat física. Però en general encara hem de dir que la població és bastant sedentària, bastant físicament inactiva i sobretot és bastant preocupant amb els nens i les nenes, amb la població més jove. Perquè si bé practiquen esport, en molts casos la resta del seu dia són altament inactius a nivell físic i tenen, evidentment, tota la influència de tot el tema de pantalles que els hi treu molt temps de moviment. I, per tant, sí que és cert que tenim més varietat, sí que és cert que tenim una oferta que es pot ajustar més als interessos de cadascú, però els nivells d'activitat física, sobretot en algunes franges d'edat, continuen sent molt preocupants.
0: Permeta'm de dir algun spoiler del llibre, perquè són 100 qüestions, jo crec que les detalles molt més i les detallaràs molt més en el llibre, si un llegeix. Jo m'ha deixat sorprès que et fas la pregunta, hi ha pastilles substitutòries a l'exercici físic?
1: És que és un tema que està molt de moda, tot el tema dels medicaments mimètics, amb l'Ozempic, s'han posat de moda també per les xarxes socials, i correm el risc que la gent interpreti que perquè aquests medicaments puguin donar-te alguns beneficis dels que s'atribueixen a la pràctica d'activitat física i esport, com per exemple la reducció de pes corporal, que també poden comportar tots els altres beneficis addicionals que té l'esport i l'activitat física, que són molt diversos. Alguns clarament notoris, com en el tema físic i fisiològic, però és que d'altres també tenen a veure amb la salut mental, no? Llavors, jo el que qüestiono és si realment al prendre una pastilla, encara que pugui derivar-te alguns d'aquests beneficis, si realment cobreix tot el que t'acaba portant la pràctica d'exercici i activitat física. I seguint amb el teu spoiler, pues direm que no, no? Que evidentment la pràctica d'exercici i activitat física comporta molts més beneficis que qualsevol d'aquestes medicacions, que a més, també val a dir-ho, tenen molts efectes secundaris i, per tant, la població també ho ha de saber. No tot és tan maco com a vegades ens fan creure de nou als creadors de contingut a les xarxes socials.
0: Sí que és cert que hi ha joves que no fan esport, però n'hi ha altres que en fan molt i de molt jove, i sobretot de màquines, peses. Jo no sé si també segueixen la moda d'alguns que amb 14 o 15 anys volen marcar musculito. I què en sembla? Què penses de tot això?
1: Hi ha una part de pressió social, evidentment, però nosaltres estem totalment a favor que els nens i les nenes i els adolescents practiquin exercici físic, i l'entrenament de força amb unes càrregues adequades i sota la supervisió adequada és totalment indicat i comporta molts beneficis també, per exemple, en aquells nens i nenes que estan practicant esport de competició amb la reducció de lesions esportives. Per tant, un bon programa d'entrenament de força no s'obre cap edat. De fet, nosaltres estem amb algunes iniciatives de certificats de força pediàtrica que estem parlant de com iniciar aquests continguts amb nens de 6 anys en endavant, i lògicament el que s'ha de fer doncs, és tenir professionals certificats que entenguin bé quin és el tipus de tasques que s'han de realitzar. A les instal·lacions esportives, el problema que tenim per aquestes franges d'edat és doble, diguéssim. D'una banda, que no es permet l'accés sense que hi hagi un adult a càrrec d'aquest noi o noia que va a la sala de peses. Això té una part positiva, diguéssim, però no necessàriament perquè vagin amb un major d'edat vol dir que estiguin ben supervisats, perquè potser a vegades és un amic que simplement té majoria d'edat. I després l'altre és que moltes vegades l'equipament no està adaptat per aquestes edats, ni en dimensions, ni segurament amb el tipus de pesos que s'han de moure en aquestes etapes. Per tant, bueno, és un segment de la població al que jo crec que en el futur haurem d'atendre, i les instal·lacions esportives també s'hauran d'adaptar, perquè, torno a repetir, hi ha molts beneficis que estan descrits també per aquestes edats en l'entrenament de força.
0: El mateix també hi ha un boom ja des de fa anys del córrer, no? Del running, tant per asfalt com per muntanya, veig, perquè cada vegada hi ha més gent que practica esport per muntanya, a més distàncies llarguíssimes. Aquí el mateix. Anar pel teu compte està bé, però pot ser una mica perillós, no?
1: Sí, és totalment cert que és una activitat al final que és molt accessible i molt assequible. Vull dir, només necessites uns pantalons curts, una samarreta que pot ser fins i tot de cotó i unes sabatilles esportives, però hi ha molta gent que no té ni la tècnica ni la preparació adequada, perquè per fer aquestes activitats també es necessita una certa preparació si no vols incórrer en lesions o en problemes de salut que després acabin generant pues, tot el contrari del que volem, no? Que aquesta gent, en comptes de practicar exercici, deixi de practicar-lo. Jo crec que està bé, que és veritat que és una activitat que, a més, s'ha promogut molt des de la vessant competitiva a nivell popular, perquè hi ha curses tots els caps de setmana arreu del territori català, però és interessant explicar a la gent que es necessita fer una progressió adequada, que han de ser assenyats en els quilòmetres que corren cada setmana i que han de fer algun tipus de preparació complementària al marge de les revisions mèdiques prescriptives i, en alguns casos, fins i tot algun tipus d'assessorament podològic, no? Perquè, lògicament, si vas acumulant quilòmetres, per molt que les bambes siguin adequades, si la teva trepitjada no és correcta i a vegades necessita d'una òrtesis plantar, d'unes plantilles, doncs pots acabar, de nou, generant sobrecàrregues i lesions que no volem que succeeixin, perquè volem que la gent corri pues, tot el que vulgui de manera saludable. Córrer també té l'avantatge de que si a nivell musculoesquelètic et mantens saludable, és una activitat que es pot perllongar durant molt temps, perquè veiem gent d'edat avançada que practica running i es manté en forma durant molt temps gràcies a aquesta activitat. Per tant, fer-la amb seny és segurament la millor recomanació.
0: Fer-la amb seny, clar, jo l'altre dia escoltava un criticant l'excessiu... l'excessiva feina ara que ara tenen els físios, no?, perquè es produeixen moltes lesions de córrer,
2: Però clar, jo també pensava, escolta, si no corres, segurament els que fan una vida més sedentària els hi dones feina a altres especialitats cardiovasculars, etc. No?
1: Està claríssim. A veure, al final el pitjor programa d'exercici físic és aquell que no es fa. O sigui, clar, això és claríssim. Ara hem de trobar el que és adequat per cada persona en cada moment de la seva vida i en cada moment de condició física, perquè potser jo de jove doncs, estava físicament molt actiu, però m'he descuidat durant uns anys, vull tornar a arrencar i, per tant, necessito fer-ho de manera gradual i progressiva, respectant una mica els principis de l'entrenament. Però és evident que el que volem és que la població es mantingui físicament activa. És cert que hi ha modalitats que potser semblen molt accessibles, estem parlant de córrer, però podem parlar d'altres esports que també comento en el llibre, com per exemple el pàdel, que també s'ha popularitzat molt, que tenen una derivada a nivell musculoesquelètic pues una mica perillosa, en tant en quant la gent no ho practiqui amb seny i gradui les hores que dedica a aquest tipus d'activitats, perquè també són molt intenses, sobretot amb algunes articulacions com poden ser les espatlles, els colzes o els genolls. Llavors, el que dèiem, són activitats que si jo me les vull prendre com a una qüestió de lleure i practicar, no sé, cada un dia a la setmana per jugar a pàdel amb els amics, pues cap problema. Però en el moment en què ja estic intensificant aquesta pràctica, competint els caps de setmana, necessito fer algun treball complementari que em mantingui saludable a nivell musculoesquelètic, perquè si no la salut articular és el que al final acabarà patint en aquestes situacions.
2: Va, et fa un petit spoiler. Jo peso 100 quilos i em vaig decidir comprar una bicicleta elèctrica. Faig trampes utilitzant la bici elèctrica? Com diuen a vegades companys, i on te vas amb una bici elèctrica?
1: Jo sóc totalment pro bici elèctrica, sobretot perquè ha democratitzat molt el que la gent vagi en bicicleta. De nou, estem parlant que el que volem és que la gent faci activitat física. Uh-huh. Aquestes bicicletes tenen diversos nivells d'assistència. Com que tenen un pes addicional per les bateries i per tots els mecanismes que porten, jo personalment que les he provat, quan tu vas al nivell més baix d'assistència, simplement compensen el pes addicional que té la bicicleta. I a nivell de potència, que aquestes bicicletes, evidentment, per tota l'electrònica que porten, permeten vincular moltes dades a aplicacions i poder veure els teus registres. Jo personalment, quan ho he comparat amb una bicicleta tradicional, més o menys estàs fent les mateixes distàncies amb el mateix esforç físic i amb les mateixes potències. Sí que és evident que en determinats moments tu pots ajudar-te més de l'assistència, però això ja és una decisió personal. Però això, per exemple, permet que gent d'edat avançada pugui anar amb gent més jove i treu uns beneficis addicionals més de, potser, de socialització o de salut mental pel fet de poder-se mantenir actiu, que no quedant-se a casa simplement perquè amb una bicicleta convencional no podria fer els mateixos recorreguts que feia.
2: I amb, i amb rampes de 10, del 10%, jo crec que també ajuden, eh? I sobretot
1: correcte,
2: amb gent de pes.
1: No. Clar, és depèn del punt de vista que tu t'ho miris. Clar. Si tu t'ho mires des del punt de vista físic, doncs, evidentment, en funció de l'ajuda que tu demanis, de l'assistència que demanis de la bicicleta, doncs, reduiràs el nivell d'activitat, això és obvi. Però és qüestió simplement de que s'adapti, de que s'utilitzi amb el propòsit que tenen aquestes bicicletes. I, de nou, jo des que veig bicicleta elèctrica veig molta més gent, per exemple, que va a la feina amb bicicleta, no? Uh-huh. Al final això el que està fent també és generar beneficis a nivell mediambiental, no? És a dir, que hem de valorar la implementació d'aquestes bicicletes des d'un punt de vista totalment global i no simplement de si la gent fa trampes o no, sota el meu parer.
2: Recomanes a les dones embarassades fer esport?
1: Totalment. De fet, no ho recomano només jo, ho recomanen els ginecòlegs, els obstetres. Sí que és veritat que durant un cert temps hi havia molta cautela amb la dona embarassada, però això passava igual que amb els nens molt petits quan fèiem entrenament de força, per exemple. El problema principal que hi havia és que no hi havia estudis perquè els comitès d'ètica no els autoritzaven per el risc de que hi hagués algun efecte secundari. Jo personalment tinc l'experiència a casa, la meva dona, en el seu segon embaràs, es va mantenir físicament activa, molt activa fins a la setmana 37, i això li va generar molts beneficis a nivell de tenir fins i tot un millor part i un millor postpart. Després de la recuperació va ser molt més ràpida, però és que jo en aquell moment, evidentment, dedicant-me al que em dedico, vaig contactar amb la gent de la Universitat de Granada, que tenen una unitat, l'IMUTS, que són un centre d'investigació que han fet molts estudis a nivell de possibles perjudicis pel fetus i, bueno, tots els estudis que ells estan fent són molt concloents. No només és negatiu, sinó que és positiu. Uh-huh. Evidentment, sota supervisió mèdica i vigilant altres condicions de salut, perquè, bueno, pot haver-hi alguna mare gestant que desenvolupi algun tipus de malaltia associada a l'embaràs, com, per exemple, la diabetis del gestant, Llavors, lògicament, pues, sempre ha d'haver-hi un metge que autoritzi una mica aquest tipus d'activitat. Però cada vegada més s'està veient esportistes que fan activitat de certa intensitat fins a l'últim moment. El que no recomana, evidentment, és que si tu no has fet esport d'alta intensitat, te'n posis a fer-lo a la setmana 30. Això no té cap sentit. Però si tu venies fent un tipus d'activitat, al mantenir-lo amb certes adaptacions, és una cosa que, de nou, s'està veient que té multitud de beneficis, tant per la mare com per la criatura. Disculpa. En temes d'epigenètica, també s'està estudiant fins i tot si aquests nadons reben d'alguna manera un benefici que els fa fins i tot més forts quan neixen i més resistent a algunes malalties, perquè d'alguna forma la mare està comunicant aquesta necessitat d'adaptació de l'exercici propi al nadó que porta dintre.
2: El mateix diries sota supervisió, lògicament, i que no sigui d'alta intensitat, els que pateixen càncer, els que tenen la pressió alta, els diabètics, no han de deixar de banda l'esport. Això sí, amb una guia, no?
1: Correcte. De fet, hi ha tota una sèrie de professionals, o sigui, els educadors físics esportius, que són la gent que ha estudiat la carrera de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, estem reclamant ser personal sanitari, precisament perquè sabem que moltes d'aquestes malalties es beneficien de programes d'exercici físic. Fins ara no ho hem aconseguit, però sí que és veritat que, per exemple, el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, juntament amb la Generalitat, ha anat llançant uns cursos de prescripció d'activitat física i esport que està certificant a una sèrie de professionals perquè coneguin lo suficient temes de patologia com per, òbviament, després d'una supervisió mèdica, poder recomanar exercici a persones que tinguin patologies com les que tu has descrit. Perquè el que sí que sabem és que l'exercici, pràcticament en totes les condicions, sempre reporta algun benefici de salut i alguna millora, fins i tot pues, el que tu comentes, amb gent amb càncer, evidentment amb osteoporosi, gent amb sobrepès, amb obesitat, amb qualsevol condició de salut, sabem que hi ha algun tipus de programa d'exercici físic que genera beneficis.
2: N'hem dit algun, però podeu llegir moltes més qüestions sobre l'exercici i l'activitat física, 100 qüestions amb en Javier Peña dins de Cosetana Edicions. Jo t'agraeixo molt que ens hagis atès i sobretot animar la gent que practiqui esport amb seny, però que practiqui esport, no?
1: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres. És un llibre que jo crec que respon moltes preguntes de les que habitualment la gent es fa. De fet, jo per decidir quins capítols entrava al llibre vaig fer doncs una mica de prospecció amb els meus amics, no? Preguntant vosaltres quan aneu a fer exercici, i evidentment eren amics que no tenien relació amb el món de l'esport i l'activitat física, per no tenir aquesta visió experta. I preguntava això, no? Vosaltres, quins dubtes teniu? I moltes d'aquestes qüestions que jo crec que de manera recurrent són les que et pregunten quan saben que et dediques a prescriure esport, exercici i activitat física, són les que estan contemplades en el llibre, que jo crec que pot ajudar gent de diferents nivells d'aproximació al fenomen esport, gent des d'experta fins a gent més novell, gent que porti temps sense fer exercici, i que és un llibre que es pot llegir tot seguit o també es pot utilitzar com a material de consulta, perquè crec que hi ha alguns capítols que segurament a tothom li poden respondre alguns dubtes. Així que gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero que hi hagi gent que es pugui interessar pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies, Javier, i molta sort.
1: Gràcies.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
3: 012, la millor resposta.
4: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
5: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
4: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
3: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Passen 3 minuts de les 10 del matí i avui parlarem una altra vegada de teràpia ocupacional amb una terapeuta ocupacional com és la Clàudia Zarate, qui saludem.
1: Bon dia, Carles.
0: Bon dia, Clàudia. Recordem què és la teràpia ocupacional i una mica parlarem d'un tema concret avui, no?, que és la recuperació de la mà, veritat?
1: Exacte.
0: Per què has triat això, una mica?
1: Bueno, és un àmbit de la teràpia ocupacional que sembla com a simple vista molt concret, però des que vaig començar a fer les pràctiques de la carrera ja em va cridar molt l'atenció perquè vaig veure que les mans estan a tot arreu i que les utilitzem per tot, que també és com part de la nostra identitat a l'hora d'expressar-nos, a l'hora de comunicar-nos amb els altres, a través del tacte. I crec que tenim un gran paper a l'hora de conèixer totes les estructures de la mà i en rehabilitar-la.
0: Bé, la mà és un dels estris que tenim els humans, bàsic en aquest cas, i per això parlarem. Primer de tot, quan parlem de teràpia ocupacional, que jo crec que encara molta gent no sap ben bé què és, perquè molta gent es pensa que quan rehabilites alguna cosa, pues, bueno, hi ha la feina d'oficio.
1: Sí, no? Exacte, es tendeix a confondre bastant. Sí que és veritat que també com hem explicat en altres no, podcasts que hem fet aquí, sí que també estem en l'àmbit de salut mental i en altres àmbits com pediatria, a nivell d'integració sensorial i altres, però a nivell de rehabilitació es tendeix a confondre amb els fisios, perquè, o sigui, al final treballem molt mà a mà, però sí que tenim una mirada molt posada en l'autonomia i sobretot la part com que més ens diferencia és que treballem amb les ocupacions i per les ocupacions, és a dir, utilitzem les ocupacions com a eines.
0: Quan dius ocupacions vols dir fer coses, no? Per exemple?
1: Sí, però són coses que són significatives per nosaltres.
0: Per exemple?
1: Poden haver-hi també...
0: En la mà què seria?
1: Pues, per exemple, amb la mà pot ser fins i tot maquillar-se o... no sé, per exemple, un violinista, doncs és el seu principal...
0: Sí, recuperar l'hàbit que tenies. No?
1: Exacte, però també són activitats més bàsiques com vestir-nos, a dutxar-nos, que també necessitem les mans i altres estructures del cos, també.
0: Bé, l'objectiu, sobretot, és contribuir a que les persones recuperin o guanyin o mantinguin doncs, la màxima funcionalitat. Tant de bo que fos com la que tenia abans.
1: Exacte.
0: Aquest és l'objectiu, no?
1: Sí, i també en cas dels nens doncs, és que la guanyin al màxim percent perquè no l'han adquirit. I en cas de dany cerebral també hi ha una part que s'oblida de com es fan les coses, llavors és tornar a ensenyar com es feien.
0: Bé, un dels temes que destaques és la importància de la mà.
1: Sí,
0: jo...
1: Sí, perquè des que vaig veure les pràctiques em vaig adonar, dic, ostres, és que per entrar a la nostra casa obrim la porta amb les claus, amb la mà. Són coses que no les veiem i que no som conscients fins que, per exemple, no ens fem un cop a la mà o una fractura o...
0: Vestir-nos, per exemple, posar-nos els pantalons, la camisa, la
1: barreta,
0: no?
1: O, per exemple, els botons, que també és com la part més complicada del vestit, per exemple.
0: Netejar-se.
1: També, molt important, molt important. I també hi ha lesions...
0: O relacionar-se amb els altres.
1: També, perquè, no sé si t'ha passat, però a vegades ja la forma que algú et toca... ja saps una mica com és aquesta... Et pots fer una idea de com és la persona. I crec que transmetem molt amb el tacte.
0: Quan dons la mà, sobretot.
1: Per exemple, sí, o amb una carícia també. Llavors és com que diu molt de nosaltres.
0: La mà és complexa.
1: Sí, hi ha molts músculs, molts ligaments, molts tendons. O sigui, està tot com col·locat al lloc que ha d'estar. Llavors, una cosa que alteri una mica com aquestes estructures... ja fa que tot s'alteri una mica, en general, a la mà.
0: Parlem de quina és la vostra intervenció, no?, dels terapeutes ocupacionals en la rehabilitació de la mà. Per exemple, poden haver-hi lesions, doncs, bueno, fractures, no?
1: Sí, poden haver-hi tant com lesions més traumàtiques, que en diem, que seria com fractures...
0: L'artrosi.
1: Sí, artrosi seria com de reumatoides,
0: sí.
1: O sigui, reumàtiques,
0: sí,
1: i també hi ha lesions neurològiques, com un ictus, un traumatisme cronoencefàlic que poden afectar la funció de la mà.
0: I com s'aborden? Suposo que de manera diferent.
1: Sí, de manera diferent, però també sí que és veritat que una persona amb lesió, o sigui, amb la mateixa lesió, també s'aborda de forma diferent, perquè tenim també en compte les ocupacions, l'entorn on viu la persona... la personalitat de la persona, com gestiona també a la lesió, o sigui que és molt important també tenir en compte això.
0: O sigui, dues persones amb lesions iguals, a vegades es poden tractar de manera diferent, no?
1: Sí, també perquè saps que una tècnica, doncs, potser pel dolor, hi ha gent que li va bé el fred i altra el calor, anant a aquest exemple que és el més senzill. Però això amb tot, a l'hora de gestionar, a l'hora de les activitats que fa, l'enfoc serà diferent.
0: Clar, en aquest sentit, un terapeuta ha de conèixer bé el...
1: Sí, per mi és una part que sempre pregunto quan faig la valoració, perquè crec que és important que la persona estigui motivada a l'hora de fer la intervenció també, que es pugui com enganxar, ja que has de fer un procés de rehabilitació, almenys que el gaudeixis i que estiguis motivat per fer-lo.
0: O sigui, super individualitzat, això.
1: Sí, sí, sí.
0: No és el típic que, bueno, que a vegades pot passar, no?, que quan hi ha una lesió cervical o hi ha una lesió... que tens dolors lumbars i normalment el metge o el fisio doncs tracta per... igual, és la mateixa lesió, però en aquest cas no.
1: Sí, bueno, els fisios i tots, o sigui, a nivell de rehabilitació crec que totes les professions ho intentem, però sí que és veritat que des de, doncs, de la nostra professió almenys puc dir que és una part que ens centrem molt en recuperar això. I anava a dir una cosa i se m'ha oblidat.
0: Quins components hi ha més? Components motors, aquí s'ha de tenir en compte, no?
1: Sí, perquè al final quan tenim una lesió a la mà es pot veure afectada la força, la destresa motora, tant com a l'hora del maneig més gruix, que diem, d'agafar, i tot com a l'hora del maneig més fi, és a dir, de fer activitats com que necessiten major precisió.
0: Val.
1: Llavors això tenim en compte que és molt important rehabilitar-ho, rehabilitar els músculs i potenciar aquests músculs que s'encarreguen també d'aquesta prevenció.
0: Lògicament, després, cada dit... sobretot, cal que la persona que recupera tingui un moviment independent de cada dit, no?
1: Sí, perquè... I no només de cada dit, sinó un control de la força. A l'hora d'agafar un objecte, el saber on està l'objecte... O sigui, també tenir relació amb la vista de quan vas agafar l'objecte, a quina distància el vas agafar. Mm-hmm. Que no et quedis ni massa llarg ni massa curt, i saber quines estructures de la mà has d'utilitzar. Llavors, hi ha vegades que només necessites tancar uns dits, doncs que no es tanquin tots, sinó, ostres, anem a fer que funcionin aquests, que és els que necessitem per fer aquesta activitat.
0: Correcte. També hi ha components sensitius i perceptius.
1: Sí, sobretot és molt important, no només a l'hora de treballar les cicatrius, que hi ha vegades que les cicatrius, per exemple, després d'una fractura o qualsevol lesió que necessita una cirurgia, a vegades les cicatrius es tornen més sensibles del que hauria de ser com aquesta sensibilitat, no? Uh-huh. Llavors, també intentem normalitzar aquesta sensibilitat, però també per fer una bona potenciació a nivell dels components motors també necessitem rehabilitar a nivell sensitiu, perquè sense sensació no hi ha moviment. Llavors necessitem que aquesta sensació i aquesta percepció estiguin bé per poder treballar a nivell motor.
0: Em val a dir que sempre parlem amb Clàudia Zárate, que és terapeuta... ocupacional, que ara estàs treballant, crec, a l'Hospital del Mar.
1: A l'Hospital del Mar, exactament.
0: Allà hi ha la seva secció de...
1: Sí, ara mateix estic al servei d'hospitalització d'atenció intermèdia i ho fem a domicili. Llavors és molt, molt xulo perquè, per exemple, l'altre dia vaig estar a casa d'una dona i per fer exercicis amb la mà vam utilitzar les pinces d'estendre la roba, una decoració que tenia, li vaig dir t'ho tocaré una mica, però et servirà d'exercici. Llavors, és molt guai perquè pots aprofitar materials que té la persona, de que no cal comprar molta cosa, sinó que amb el que té a l'entorn es pot aprofitar al màxim.
0: Són exercicis costosos?
1: Almenys, per la meva part, intento que sigui com un nivell, també tenint en compte cada persona com gestiona la frustració, però intento al principi una mica més fàcil, que no sigui com molt difícil que la persona s'arribi a frustrar, però sí que vegi que està fent un treball, també. I crec que és important de veure una millora,
0: que
1: també.
0: Que hi hagi feina, no?
1: Exacte, sí, sí. També que és difícil trobar aquest equilibri a vegades.
0: Home, suposo que primer has d'analitzar quin grau que ho té de...
1: Sí, sí, sí, una mica. Per això fem una valoració sempre. Veiem què és les accions, què és les activitats de la vida diària i moviments que estan afectats, i components, i a partir d'allà pues, elaborem com el pla d'intervenció que volem i amb uns objectius, que també els objectius és important pactar-ho amb la persona, perquè potser nosaltres creiem molt important que la persona també pugui fer una cosa i potser per la persona no és res important i prefereix centrar-se en una altra cosa. Llavors també és, ho has d'entendre, ho has de comprendre, tu li expliques tot, però després també el treball es fa en base al que vol la persona.
0: També hi ha unes tècniques específiques que sobretot són per reduir dolor i rigideses. Parafina, què vols dir?
1: Sí, la parafina és... tenim un tanc d'aigua calenta i hi ha com una espècie de cera, que és la parafina.
0: Sí.
1: Llavors aquesta cera es derreteix dins de l'aigua. Llavors la persona ha d'introduir la mà o l'estructura que ha tingut mal unes quantes vegades i això dona un calor superficial que fa que redueix el dolor i la rigidesa també. Mm. I per exemple ho fem abans de mobilitzar les articulacions, doncs això perquè hi hagi més elasticitat també dels teixits.
0: I la taula canadenca, què és?
1: La taula canadenca és molt coneguda com la taula de la tortura.
0: Vaja, això si ho dius suposo que ja es deuen espantar els pacients.
1: Sí, sí, una mica quan ho veuen diuen què és això, però és per estirar els teixits, per estirar també els tendons, que hi hagi aquest lliscament, i ajuda també a guanyar rang de moviment. I pots aprofitar per fer exercicis també de força de dits, també. És una eina molt, molt variada que pots utilitzar per moltes coses.
0: Teràpia de mirall i imaginaria motora?
1: Sí, a mi això m'agrada molt perquè juga molt amb la sensació. O sigui, nosaltres tenim unes neurones que es diuen neurones mirall. Per exemple, tots les tenim perquè quan veiem algú que està plorant, també és com que ens encomana una mica, per dir-ho així,
0: vale,
1: com aquest sentiment, no?, que sí, està passant. Llavors, amb aquestes tècniques, enganyem una mica el cervell per ajudar a reorganitzar aquestes parts com afectades o, sobretot, quan hi ha molt dolor. També m'agrada molt utilitzar-ho perquè el dolor, al final, és una cosa molt complexa que encara s'està investigant, però té relació amb aquestes neurones i hi ha articles i evidència que demostra que ajuda a fer-ho.
0: També hi ha el tractament de les cicatrius i adherències.
1: Sí, és molt important perquè la pell també és un òrgan, és com molt diferent de la resta, però és un òrgan, i al final la pell es torna a regenerar, però és com una mica que l'hem de guiar,
0: vale,
1: perquè pot quedar com més avoltada, es pot quedar més enganxada a altres teixits més profuns, que és això, les adherències, llavors poden causar dolor, rigidesa, limitació del moviment també, i per això és important també tractar-ho.
0: I tècniques de maneig de dolor.
1: Sí, el dolor és el que he dit abans, és molt difícil de tractar perquè crec que també hi ha una part com molt... una part que influeix a nivell de psicologia, que és com la relació que tenim cadascú al dolor, no? Uns tenim més tolerància al dolor, altres tenim menys, però al final és intentar abordar-ho. Sobretot crec que és molt important explicar al pacient i respectar molt el que el pacient fa perquè es calmi el dolor. A mi sempre m'agrada preguntar, i què fas per reduir el dolor? I crec que és molt important perquè s'estableix una relació més positiva amb aquest dolor i pots també com acompanyar en aquest procés.
0: Parlant de fèrules.
1: Sí, mira, aquí tenim una, que l'he portat d'exemple.
0: Els que ho veieu, sí, al vídeo o
1: aquesta és de la meva mà, que me la va fer una companya, que serviria, les fèrules serveixen per evitar deformitats,
0: perquè
1: reduir
0: no ho
1: dolor.
0: Veu, què diries? Que és una mena de...
1: Sí, la fèrula, mira, aquest... Espera, que me l'estic col·locant malament.
0: Sí.
1: Ara, la fèrula és un dispositiu, és una d'altres tècniques que tenim, que combinem amb el tractament, per evitar deformitats,

0: aquest cas la que he portat és estàtica, però hi ha altres que són dinàmiques que permeten treballar també per augmentar el rang de moviment de les articulacions.
1: Teniu productes de suport i adaptacions?
0: També, no? També he portat.
1: Carai, portes de tot aquí.
0: Sí, sí. En aquest cas he portat un engruixidor per escriptura, que també...
1: Això per què serveix?
0: Doncs mira, serveix per... quan tenim més flexió de la mà, sí, al final hem de fer més força. Mm. Els nostres tendons i estructures han de fer més força. Llavors així permetem menys tancament de la mà
1: menys
0: i
1: força.
0: Un millor com agafament d'aquest objecte i, per tant, millor maneig.
1: Amb una forquilla igual, no?
0: Amb una forquilla igual. Llavors això ens permet com a no fer tanta tensió, sinó ajustar aquesta força i aquest rang de moviment que arriba a la persona doncs, a la seva activitat diària.
1: A més, un entrenament d'activitats de vida diària feu.
0: Sí, mira, en aquest cas, per exemple, també d'alimentació, el com tallar, per exemple, una carn. No ho fem... Si ho fem, ho podem fer a domicili, sí. Però, per exemple, el servei de rehabilitació ho fem amb altres materials, com una plastilina més dura. També a nivell d'escriptura també treballem una mica el que és la rehabilitació de l'escriptura, la grafomotricitat. I també, per exemple, aquests engruixidors dels llapis també ens poden ajudar a treballar-ho.
1: Un altre aspecte és l'educació sanitària, no?
0: Sí, sí. Per mi és molt important. Sempre m'agrada molt parlar amb els pacients i fins i tot quan faig els exercicis també... a vegades diuen, i això per què serveix? Llavors a mi m'encanta explicar-los perquè com que sento que els hi faig partícip també de la rehabilitació i crec que a tothom ens passa que quan anem al metge o tenim una rehabilitació ens agrada que ens expliquin el perquè de les coses, què ha passat a la nostra mà, quina lesió hem tingut i una mica també per ajustar expectatives perquè a vegades, sobretot en cas neurològic, doncs hi ha vegades que la recuperació també és molt lenta i també has de ser com sincer i sincera a l'hora de comunicar aquesta informació per ajustar aquests objectius.
1: I coordinar-se amb els altres metges, el traumatòleg, oficio, etcètera, no?
0: Exacte, sí, sí. I a nivell de teràpia de mà també és important saber què ha fet el cirurgià de mà per saber com ho has d'abordar també.
1: O sigui, l'objectiu final, la recuperació de la mà.
0: Exacte, la recuperació de la mà i també crec que és molt important donar-li un bon sentit al que pots fer amb la mà, perquè a vegades quan fem un procés de rehabilitació ens centrem en el jope, no puc fer això i no puc fer l'altre, i també crec que és important ficar el focus en el que sí que pots fer i començar també una mica des d'aquí, perquè això també crec que et dona molta motivació i saber que es poden adaptar, adaptar també les activitats, l'entorn, perquè ho puguis fer.
1: T'has trobat, si et pots explicar algun cas pràctic, no?, de persones que necessiten aquesta rehabilitació, aquesta teràpia ocupacional amb la mà?
0: Sí, moltes persones, moltíssimes persones.
1: Per exemple?
0: Moltes fractures de mà, ictus també. Sí, sí.
1: Aquí també entra ictus, clar.
0: El què, perdona?
1: Ictus també
0: sí,
1: entra, sí.
0: Sí, sí, també. I clar, al final necessites com una recuperació no només de la mà, sinó de tot el braç, perquè al final també l'espatlla es veu repercutida... Hi ha moltes persones amb dolor d'espatlla, també, i al final, tot el que també està a l'espatlla, al final arriba a la mà. I crec que és important, en cas de l'ictus, dir-los que el problema, la lesió ha estat al cervell, no a la mà. Llavors, que és important com tornar a fer aquesta connexió entre cervell i mà, que la veritat és que costa molt perquè la mà ocupa a nivell sensitiu com... molt espai a nivell de cervell, uh-huh, a nivell de representació cortical, que en diem. Llavors és important com tornar a fer aquesta connexió.
1: Teràpia ocupacional en la recuperació de la mà. Avui hem parlat amb la Clàudia Zárate, que és terapeuta ocupacional, que hem tingut aquí amb nosaltres una altra vegada, i ens agrada parlar sobre aquests temes, sobretot de sanitaris i en aquest cas de recuperar una part del cos que se'ns ha lesionat o... per la raó que sigui. Com sembla, Clàudia, encanta que hagis vingut.
0: Sí, moltes gràcies, igualment.
1: I fins una altra.
0: I tant.
1: Que vagi
0: molt bé.
1: Fins una altra. Adéu.
0: Adéu.
1: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: Confirmat. M'han robat el mòbil.
3: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
2: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
3: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
2: Tens raó.
4: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat.

0: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: 12. La millor resposta.
1: M'acabo de trobar el Manel, el rei del segon.
2: Com li va la cerca de feina?
1: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
2: Ah.
1: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
2: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
1: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
3: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa't en serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: I a la secció de llibres parlem d'un molt, molt interessant llibre que recorda un episodi de la història al nostre país, que és la Revolució de 1936, després del cop d'estat franquista a Barcelona. El seu llibre es titula Els de Barcelona, de Desiara Editorial. I és que després de l'aixecament franquista, el 18 de juliol de 1936, arriben notícies a tota Europa de la resistència contra el cop d'estat de Franco i de la revolució anarcosindicalista que ha esclatat a Catalunya. Hans-Erich Kaminski, que és l'autor d'aquest llibre, era un reputat periodista alemany, va venir a Barcelona durant aquells dies convulsos i va ser un espectador privilegiat de l'avanç d'aquesta, que ell denomina revolta catalana. Escriu una crònica tan detallada com impagable dels fets que hi viu amb la seva companya Anita Carfunkel. Com dèiem, de tot el que va venir. Ell va venir uns dies després, s'havia potser tranquil·litzat una mica tot el període revolucionari, però continuava amb les noves imatges i aquelles diferències que hi havia amb qualsevol altra societat europea. És una crònica, com dèiem, on parla amb tothom. Entrevista, per exemple, al president Lluís Companys, a la Frederica Montseny, a la CNT, o el mateix Diego Abad de Santillán, també anarquista, entre molts altres prohoms. I ho relata tot amb una ploma molt hàbil. Parla de les barricades, del multitudinari enterrament de Durruti. De fet, ho fa d'una manera molt concreta i molt exacta. També parla del comunisme llibertari, de les col·lectivitzacions, els tribunals populars, les xeques, la milícia, les fàbriques, el front, i dedica aquest llibre impressionant a tots aquells que mantenen l'esperança que la revolució triomfarà sobre el feixisme que l'envolta, sense ser un text totalment apologètic. Això s'ha de dir, però en aquest cas es nota les seves en aquest cas apreciacions a favor de concretament a tot el que generava l'anarquisme. La introducció del llibre l'ha fet l'Aurora Madaula i la traducció català en Francesc Parcerisses. Com dèiem, Hans-Erich Kaminski era un intel·lectual alemany de simpaties llibertàries que, igual que George Orwell, per exemple, va ser testimoni directe d'aquesta revolució social a la Barcelona de 1936. Tot ho explica en aquest llibre, amb el seu títol original era Ser de Barcelona, el de l'any 37. La primera edició en castellà és de 1976 i la segona, el 2002, en aquest cas sent a l'editorial, també una altra editorial que es va encarregar. Ara, la traducció és en català. El llibre que explica la història de qui fa el poble, els de Barcelona, un testimoni líric i sentit en aquells dies tan confusos d'entusiasme, també de violència, no s'ha de negar pas, del que es va viure en aquest país. Una de les lectures excepcionals, per exemple, i interessant va ser quan parla de la col·lectivització, per exemple, d'una empresa tan important en aquells moments com era l'Espanya Industrial. Una meravella de llibre, superdetallat i sobretot d'una visió de fora del nostre país, que no estava contaminada, podríem dir, per cap ideologia concreta aquí, i que va venir de fora, ho explica, passant per la Portbou, en aquest cas, i arribant a Barcelona. Destaquem aquest llibre, com dèiem, els de Barcelona, dins de Desier Editorial, de l'alemany Hans-Erich Kaminski.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
4: Benvinguts, benvingudes, un dia més al nostre espai de salut que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets, el centre d'assistència primària del nostre municipi, una vegada al mes, i que parlem de qüestions de salut molt interessants. Avui ens centrarem en parlar sobre el tema, a vegades polèmic i difícil per a sobretot les persones que ho pateixen, i és com podem ajudar una persona a deixar de fumar. I és que hem de dir, lògicament, que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com de nombrosos casos de càncer. A més, l'exposició involuntària de les persones no fumadores al fum, que ara en parlarem, del fum ambiental, del tabac, incrementa el risc de càncer de pulmó en aquelles persones no fumadores i d'altres malalties del sistema respiratori. Sobretot, també cal tenir present l'afectació en els infants. Però de tot plegat volem parlar una miqueta més en profunditat i avui tenim a l'altra part del telèfon a l'infermera del CAP Parets, Lídia Palomeque. Lídia, benvinguda.
5: Hola, bona tarda, gràcies.
4: Com dèiem, Lídia, important, què és el que pot fer l'equip d'atenció primària? Què és el que es pot fer des del CAP Parets per ajudar a deixar de fumar?
5: Pues mira, nosaltres des d'aquí, des del centre d'atenció primària, tot l'equip estem fent diàriament una tasca de promoció envers a la promoció de la salut, i un dels temes primordials és aquest, el tema del tabac. Tant metges com infermeres, diàriament preguntem sobre l'hàbit tabàquic i recomanem a les persones que fumen, recomanem abandonar-lo. Llavors, si la persona veiem que té una voluntat o una necessitat de deixar de fumar, pues nosaltres oferim ajuda, que pot ser a nivell individual, que fem diverses visites a la consulta i anem analitzant i veient si la persona està preparada. Passem diferents testos i mirem en quin punt de l'hàbit per abandonar-lo està.
4: Amb tanta informació sobre com és de dolent, com és de perjudicial, no?, el fet de fumar per la nostra salut, per què podem dir, o potser no trobem la resposta, no?, però per què hi ha persones que encara continuen fumant i d'altres, sobretot els més joves, que amb tota aquesta informació que tenen, molt més que no fa molts anys, doncs comencen a fumar, comencen a enganxar-se?
5: Pues mira, aquesta és una gran pregunta, no? Com és possible que hi hagi persones que encara que sapiguen tots els prejudicis continuïn fumant, no? Bueno, el fumar és una addicció. Tots avui dia crec que sabem que el tabac és una droga, conté nicotina, i aquesta nicotina genera canvis en el nostre sistema nerviós que ens genera una compulsivitat a consumir el tabac, no?, o productes que portin aquesta nicotina, no? A més de ser una droga i de generar aquesta addicció, també al voltant hi ha tot un hàbit i una conducta envers el consum, no? Llavors, són dos, és una combinació que fa que sigui molt difícil d'abandonar. I més abans, les persones que van començar a fumar fa molts anys, pues, i no hi havia tanta informació, pues, l'addicció que tenen ja és molt gran i necessiten un bon acompanyament per cessar aquest hàbit. Després està el tema dels joves, no? Els joves tenen tota aquesta informació, no? Perquè, com hem dit, pues, ja són molt coneixedors dels prejudicis d'aquesta addicció. Però, bueno, a vegades per imitació, no? Per imitació de referents, a vegades d'adults amb els que conviuen o en moltes ocasions referents actualment al tema de les xarxes, als influencers, no? Pues, ells es reflecteixen en allà, volen imitar i van cap a aquest consum, no? Ara, actualment, en això li estem dient el fum digital, és a dir, els joves estan molt exposats a aquest fum digital, no? Veuen, pues, com consumeixen vaporitzadors, que també contenen altres, bona part de contenir nicotina i saboritzants, contenen productes que són molt nocius també per la seva salut.
4: O sigui que no seria tan bo tampoc l'alternativa al fumar tabac de sempre, els vapers aquests, no?
5: No, exacte. Amb això volem fer molta incidència, bueno, volem remarcar-ho molt, perquè, bueno, s'ha fet molta publicitat d'això i, a més, les tabacaleres estan com molt, amb un missatge molt punyent per recaptar nous consumidors, no? I el consum està enfocat ara cap a aquestes cigarretes electròniques i aquests dispositius que són molt tòxics, també. Uh-huh. I, bueno, i a l'inici d'això s'està produint entre els 12 i els 13 anys. I, bueno, i aquest tipus de producte es pot adquirir fins i tot en un supermercat. És a dir, està prohibit a la venda a menors de 18 anys, però a capçaleres de supermercats i altres tendes ho podem veure que està a l'abast de tothom i, a més, ho fan com molt vistós perquè ells ho vulguin comprar.
4: Podríem pensar que el tabac només afecta aquella persona que l'inhala, que el fuma, però el tabac no és només perjudicial per a la salut de les persones fumadores, no és cert?
5: Sí, és totalment cert. A part de que el fumador emmalalteix fumant, les persones que estan al seu voltant també inhalen i respiren aquest aire que conté quitrà i altres productes tòxics que venen de la combustió d'aquesta cigarreta o del vapor dels vaporitzadors, aquests que s'estan venent actualment. I, bueno, això li diem fumador passiu, no? El fumador passiu està inhalant fins al 70% de l'aire que respira és portador d'aquest fum i d'aquests productes tòxics i ja els genera, bueno, ens genera a tots, pues, malalties també. Augmenta el nostre risc cardiovascular, ens genera malaltia pulmonar i sobretot els nens i les embarassades són els més perjudicats perquè són més vulnerables i bueno, unes 4.000 substàncies fins i tot s'han arribat a analitzar en alguns estudis científics. Han vist que 4.000 substàncies químiques entre les quals decenes són cancerígenes, estan en aquest fum i aquest vapor d'aquests productes.
4: Déu-n'hi-do. Hem avançat, la veritat és que hem avançat amb aquest tema, no l'hem solucionat, sobretot ho patim els fumadors passius, com tu mateixa dius, Lídia, però sí que hem avançat perquè recordem que uns anys enrere era, doncs, permès fumar a qualsevol lloc, en qualsevol moment, amb un cotxe tancat amb infants dintre, fins i tot a la consulta del metge.
5: Sí, tal qual. Bueno, hem avançat moltíssim, és a dir, la legislació s'ha posat molt al dia, perquè, bueno, són moltes les entitats que estem lluitant contra això, no? I com dius tu, abans era possible veure a un professor fumar a l'aula, no? O al metge fumar a la consulta, o estar fora d'un hospital i veure gent fumar, o fora de les escoles, als parcs infantils, i tot això hem aconseguit que no passi, no? Jo crec que n'hi ha moltíssima consciència. Encara n'hi ha feina a fer. Ara s'està lluitant molt per les terrasses a l'aire lliure, que això genera molta controvèrsia també, no? Perquè sembla ser que Ara les terrasses s'estan convertint en espai de fumadors, no? Perquè tots els fumadors van anar allà a fumar i depèn fins i tot de la terrassa, fins i tot a l'hivern, que queden com més tancades, està aquell fum en allà que les persones que no fumen estan inhalant. I, bueno, ara estem anant una mica cap allà. També s'està lluitant de canviar el packaging dels paquets de tabac perquè no siguin tan atractius. També s'està mirant de limitar més la venda, no? Perquè la venda la tenim una mica... A qualsevol hora del dia podem anar a comprar un paquet de tabac o un producte d'aquests dispensadors de nicotina, no? I llavors s'està lluitant una mica també perquè la legislació arribi també a limitar a la venda, no? Perquè a qualsevol hora, com que deia, podem comprar un paquet de tabac, fins i tot en una bencinera, no?
4: Que és una mica, doncs, cridaner, si més no, no?, que es pugui comprar tabac en una bencinera i fins i tot es pugui fumar, no? Posem per cas que aquelles persones que ens estan escoltant i volen deixar de fumar han pres aquesta decisió. No hem d'oblidar que estem parlant d'una droga legal, però una droga per la qual portem una dependència al darrere. Però aquelles persones que per si mateixes no poden combatre aquesta addicció i volen deixar de fumar, quines eines d'ajuda poden tenir al seu abast?
5: Pues sí, la veritat és que n'hi ha bastantes, eh? És a dir, avui dia poden tenir tant un tractament farmacològic per ajudar a la deshabituació tabàquica, no? Ja sabem que el 2019 van entrar al mercat de manera financiada per una financiació estatal, van entrar tractaments per ajudar a combatir, no?, aquesta addicció. A part dels tractaments, perquè moltes persones pensen que només fent un tractament ja aconseguiran deixar de fumar. Però, com dèiem a l'inici, no només fumem, sinó que ens comportem d'una manera determinada amb aquest producte, amb el tabac o amb els vapes, no? Llavors, també s'ha de fer una mica un seguiment per reconduir conductes, no? Llavors, una ajuda psicològica o un acompanyament amb persones especialitzades en aquest tema és un gran recurs. És un gran recurs. N'hi ha altres que són com més alternatius, però que aquí nosaltres no entrem, evidentment. Nosaltres tenim altres maneres aquí a la sanitat d'acompanyar per fer aquesta cessació. Com bé tu dius, una de les claus, o la clau, diríem, per aconseguir deixar de fumar és tenir la voluntat. I això és algo molt gran, ja. Voler deixar de fumar ja augmenta l'èxit. Però, bueno, aquests medicaments ens poden ajudar i, sobretot, l'acompanyament amb personal especialitzat farà que això sigui possible, perquè és possible. Això ho hem de creure.
4: Lídia, el tractament farmacològic que està actualment finançat a nivell estatal, quin és?
5: Sí, doncs mira, actualment, bueno, vam tenir una època que ens vam quedar sense tractament, no? Durant una època vam tenir el Champix, però que es va retirar del mercat, però actualment tenim tres tractaments. Els més indicats serien el Tolacitan o el Refigarum, que són la citicina i la citiciniclina, que són dos medicaments que ens ajuden a la deshabituació. Aquests medicaments, no sé si has sentit alguna vegada parlar sobre aquests medicaments.
4: No, explica'ns.
5: Pues mira, aquest medicament és un derivat d'una fulla d'un arbre i aquesta fulla conté aquest principi actiu, que és la citicina o la citiciniclina, que ocupa el lloc que ocuparia la nicotina en el nostre cervell, no? En els nostres receptors. Llavors fa que la cessació sigui més fàcil, no? Perquè ens treu aquesta ansietat i aquest malestar i fa que molts dels efectes de la deshabituació, del deixar de fumar, s'atenuïn molt,

0: a la nicotina i unes persones que tinguin una alta motivació i que estiguin molt decidits a deixar de fumar, pues, i que no tinguin determinades patologies, perquè hi ha algunes contraindicacions per prendre aquest tractament, pues, aquestes persones serien adequades per aquest finançament. Hi ha altres persones que, si no passessin aquests testos que fem aquí als centres d'atenció primària, si no els passen, pues, no seria financiat. Uh-huh. Però, bueno, igualment, nosaltres a l'acompanyament sempre el fem. És a dir, aquí hi ha una financiació d'un tractament, però també hi ha un acompanyament. I també perquè sigui financiat, aquests pacients han d'estar inclosos en un programa de recolzament individual o grupal per acompanyar aquesta cessació tabàquica. Uh-huh.
1: Per qui no ho sàpiga, és importantíssim els beneficis de deixar de fumar, que són ben clars. Alguns exemples, per exemple, 10 anys després de deixar el tabac, les persones exfumadores tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen, i el risc de morir per infart de miocardi torna al nivell basal als 15 anys de deixar de fumar. Deixar de fumar no és sempre fàcil, però cada cop hi ha més persones que han aconseguit abandonar completament aquesta addicció. És que, en cas de dubte, és útil, com sempre, consultar els professionals de la salut. Precisament, Lídia, quin seria el paper que desenvolupeu vosaltres als centres d'atenció primària, específicament al CAP Parets, envers aquest tema del tabaquisme?
0: Pues mira, com t'estava comentant abans, pues nosaltres fem aquest programa de recolzament, que pot ser o individual o grupal. Llavors, quan la persona, si per exemple tinguéssim una persona que estava decidida a deixar de fumar, el que hauria de fer és venir, demanar hora, i nosaltres des d'aquí li donaran hora o amb la infermera o amb el metge. Seria més adequat que primer li donessin hora amb la infermera, i nosaltres començaríem a fer aquest procés. Li faríem uns tests inicials per veure el seu nivell de dependència, com estava motivat, i bueno, els integraríem en aquest programa. També pues, ja veuríem si seria més indicat un recolzament individual o si seria més indicat un programa grupal. Que nosaltres ara aquest any tornarem a fer teràpia grupal, que des de la pandèmia havíem deixat de fer-la, i ara aquest any la tornem a reprendre.
1: Uh-huh, perfecte. Lídia, quin creus que seria el motiu més important de deixar de fumar, més enllà de l'econòmic, que també és molt important, i tal com està avui dia el preu del tabac, però a part d'això, el part del tema econòmic, quin creus que seria el motiu o els motius més importants que hauria aquesta persona que ens escolta, que encara fuma, deixar-ho?
0: Pues el principal és el tema de salut, un tema de salut. Deixar de fumar és guanyar vida, i tenim una vida que és meravellosa i que hem de pensar que no podem fer que disminueixi o que es vegi agreujada i que tinguem una vida amb malaltia per fumar, per algo tan irrisori com és fumar-se una cigarreta. És a dir, que el primer motiu és la salut i el viure amb qualitat, i també la salut de la nostra gent i del nostre voltant. I una altra de les coses, també pel medi ambient, perquè ara també estem veient que fumar també té una conseqüència molt elevada pel medi ambient, a nivell de tòxics que es generen, i bueno, tot el que és el desplaçament d'aquest producte per portar-lo a les tendes, per produir-ho, tot això té un impacte mediambiental molt gran també, i més ara també amb els dispositius dispensadors de nicotina, els vapers, que van connectats a la xarxa elèctrica, tenen bateries, és a dir, que ara encara generem més residu amb el tabac.
1: Uh-huh. Doncs tu que ens escoltes, aquesta persona que potser esteu fumant en aquests moments, esperem que no, només escoltar el programa, esperem que hagueu apagat la vostra cigarreta, però si ens esteu escoltant, teniu la decisió de deixar de fumar, voleu portar una mica el control d'aquest desig de fumar, que no hem d'oblidar que hi haurà síndrome d'abstinència, que lògicament és una droga, què cal fer en cas de recaiguda, i tot el que us interessaria saber envoltant aquest moment el tema de deixar de fumar, no dubteu de parlar amb el CAP. Què haurien de fer? Parlar amb el seu metge de capçalera, amb la infermera, en aquest cas Lídia Palomeque?
0: Pues mira, s'haurien d'adreçar...

0: passar el taulell d'aquí del CAP i demanar hora amb la seva infermera. Qualsevol infermera és apta per iniciar aquest procés. És a dir, totes les infermeres que estem aquí al centre d'atenció primària estem formades en això, i tots els metges. Aquí nosaltres treballem en equip, i per nosaltres és important que tothom deixi de fumar i tothom que estigui ben decidit. És a dir, que tots estem oberts a que la persona que ho necessiti vingui, demani hora, i nosaltres estem aquí per acompanyar-lo i ajudar-lo.
1: Lídia, sabem que cada persona és un món, però teniu, segons la vostra experiència, un timing de quan comencen, que tenen la decisió ferma de deixar de fumar, fins que realment deixen de fumar? Quant de temps passa i quant de temps ha de passar per dir que una persona ja no és fumadora?
0: Bueno, entre la decisió i el deixar de fumar, pues depèn de com de motivada estigui aquesta persona, però en moltes ocasions a l'iniciar-lo és un mes, dos mesos, fins i tot abans. És a dir, nosaltres en un inici fem dos visites al centre per veure com està i per analitzar i per trobar eines per quan arribi el moment de no consumir el tabac, tenir eines per no recaure, eines conductistes, és a dir, de conducta. A partir de la segona visita, si la persona està preparada, comencem el procés. I per dir que realment una persona ha deixat de fumar, ha de passar un any. Una vegada passat aquest any, ja podem dir que la persona és exfumadora, perquè la persona que ha fumat una vegada a la vida serà exfumadora per tota la vida, perquè és una addicció i això se'ns queda gravat. I el consum d'una cigarreta ens torna a portar a la casilla de
1: sortida, no?
0: És a dir, exacte, hem de tornar a començar el procés. I això també s'ha de tenir en compte.
1: De quin tant per cent estaríem parlant, Lídia, d'èxits de persones que donen aquest pas d'acostar-se al CAP, al centre d'atenció primària, i que deixen de fumar? Quin tant per cent d'aquestes persones ho aconsegueix?
0: Entre un 75-80%. Més o menys ho estan aconseguint. Sí, estem ben encaminats. Sí?
1: Molt bé, molt bé. Un tant per cent molt esperançador, si més no. El tabac, que és una droga legal, però una droga, però també una substància molt addictiva que té efectes estimulants sobre el sistema nerviós central d'aquella persona fumadora i que comporta molts i molts riscos per a la salut, com hem anat parlant al llarg d'aquest espai. Una vida saludable, que us quedi clar, és una vida sense tabac. Lídia Palomé, que infermera de l'equip d'atenció primària de Parets, alguna cosa més a afegir?
0: Pues sí, mira, també volia afegir que a part de ser jo com a referent, que sóc Lídia Palomé, que també tenim a la Joana, que és l'altra companya que també és referent, i després tenim a l'equip de pediatria, que està fent salut i escola, i està fent una tasca molt important als centres educatius, i estan fent, bueno, moltes xerrades envers aquesta problemàtica que tenim, i també les hem de felicitar perquè, bueno, fan una feina important dia a dia. I a tot el nostre equip, que tot l'equip de Parets estem posats en promoure la salut i en acompanyar la nostra població a tenir uns hàbits saludables.
1: Doncs agrair a totes aquestes persones que deia la mateixa infermera, Lídia Palomeque, que fan possible que es dugui a terme aquest programa perquè la gent deixi de fumar. I si esteu pensant a deixar de fumar, enhorabona. Heu pres una molt bona decisió, tant per a vosaltres com per a les persones que us envolten. Els consells pràctics i els recursos que us donaran des de l'equip d'atenció primària serà molt benvingut. I ja ho sabeu, deixar de fumar és possible, és qüestió d'intentar-ho. Avui hem parlat amb Lídia Palomeque, infermera de l'equip d'atenció primària de Parets, en el nostre espai de salut, que fem conjuntament amb el CAP Parets. Lídia, moltes gràcies i serà fins la pròxima.
0: Vinga, gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Fins a la pròxima.
1: Adéu.
2: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
3: Va tot bé?
4: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
3: Això és violència masclista. Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
1: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
2: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: Els alumnes de Parets tornaran a les aules el dimarts 8 de setembre. L'acte inaugural del proper curs tindrà lloc el 4 de setembre. Al matí, a la sala Besar de la cooperativa, amb la xerrada Art i Escola, càrrec d'Helena Pielias, artista interdisciplinària i mediadora d'art i patrimoni. Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Ja està tot preparat pel proper curs 2026-2027, començant pel calendari escolar, que es pot consultar al portal municipal de Parets.cat. El curs arrencarà el 4 de setembre, divendres, amb l'acte d'inauguració a la sala Besart, que es durà a terme al matí. És un acte adreçat a mestres i professores de tots els centres educatius de Parets com a retrobament dels equips docents del municipi abans de començar les classes. L'acte de l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el regidor d'Educació, Díaz de Cayuela, donaran la benvinguda. Tot seguit es durà a terme la conferència Art i Escola a càrrec d'Helena Pielias, artista i mediadora d'art i patrimoni, Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Els alumnes, però, no tornaran a les aules fins a la setmana següent. El dimarts 8 de setembre començaran els alumnes d'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Una setmana després, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol del municipi. El curs acabarà el dia 21 de juny per tots els infants i els joves, excepte per als més menuts. Les escoles bressol finalitzaran el 15 de juliol. Respecte als dies festius al llarg del curs, les vacances de Nadal són enguany del 22 de desembre al 7 de gener i les vacances de Setmana Santa per als infants serà del 20 al 29 de març, amb dos inclosos. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu curs a principis de setembre. L'Escola Municipal de Música posarà en marxa el dia 14 i acabarà el dia 18 de juny, mentre que l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del 21 de setembre. Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic a través del joc i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'us respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21 euros i mig tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles.
0: Notícies.
1: L'Ajuntament de Parets i el Consorci Besòs Tordera col·laboraran per fer un millor control de la qualitat de l'aigua al municipi. Per mitjà d'un conveni, el Consorci instal·larà una caseta a un terreny municipal que permetrà fer-hi mesuraments. El ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Parets, celebrat aquest dimecres 29 de juliol, va aprovar per unanimitat un conveni pel qual el consistori cedirà al Consorci Besòs Tordera un petit terreny al carrer de la Salut de titularitat municipal. L'organisme instal·larà una caseta amb diferents dispositius que permetran obtenir dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament mitjançant una canalització hidràulica soterrada i l'ús dels instruments de control que hi haurà d'aquesta caseta, el Consorci Besòs Tordera podrà recollir més dades d'estudi de les aigües residuals del municipi. D'aquesta manera es continuarà la tasca de millora en l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la digitalització dels sistemes de depuració de les aigües residuals, tal com apunten des del govern municipal. A partir del proper 1 de setembre es podran demanar les beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets del Vallès atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques des del dia 1 al 25 de setembre. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes entre 5 i 18 anys que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria es podran trobar a partir de l'1 de setembre al taulell d'anuncis al web www.parets.cat.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran el mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara a l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.